0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias y en las mañanas de Radio Nacional, la información de las emisoras y las compañeras y compañeros de las territoriales de la radio pública.
1: Radio Nacional d'Espanya, les Illes Balears, serveis informatius.
2: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8 del dia després del temporal que han viscut a les Balears i que ha deixat una víctima mortal, una dona de 67 anys que va perdre la vida fent la nit en ofegar-se al carrer després d'haver relliscat durant les intenses pluges que varen caure. Tot d'una us ho explicam en aquest dijous 10 de setembre amb Paco Laguna al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. A més d'aquesta víctima mortal, el temporal deixa 173 incidents.
3: A Banyalbufar es van registrar vents de 158 km per hora. Serveis ferroviaris de Mallorca suspès avui 3 freqüències d'anada i altres 3 de tornada en la línia de metro a causa d'un tall a la catenària a l'alçada de Son Sardina.
2: Tot i això, es reprenen les classes amb normalitat.
3: 159.000 alumnes comencen avui el nou curs escolar amb la presència de 19.000 professors, 2 centenars més que l'exercici anterior.
2: I en els esports?
3: Dia clau a la Vuelta, on Enric Mas defensarà els més de 2 minuts d'avantatge que té a la contrarrellotge de 32 quilòmetres. I en bàsquet, Espanya juga avui contra Austràlia als quarts de final del Mundial amb Elena Puello i Alba Torrents.
2: Pendents de la previsió del temps, en les pròximes hores, Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Eivissa, 28 a Palma i a Formentera i 26 graus a Maó. Avui dominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant el matí no es descarten ruixats i tempestes de forma feble a Eivissa, a Formentera i a la illa de Mallorca. Continua bufant el vent de tramuntana amb força. S'esperen ventades que podran superar els 60 km per hora i onades de 4 metres d'alçada. El vent, això sí, perdrà intensitat durant la tarda. És una informació d'EMET.
2: Ara mateix tenim 21 graus a Maó, 23 a Palma, Eivissa i Formentera. I volen saber també com s'està circulant per les carreteres, a més en aquest primer dia de classes. Connectam amb la DGT. Claudia Zavala, bon dia.
5: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán circulación lenta en la vía de cintura en sentido András desde el Estadio Balear hasta las piscinas de Son Hugo y a la altura de Sataulera y en sentido aeropuerto a la altura de Son Moy. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palma a la altura de Santa María y desde Son Cladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En la autopista de Yucmayor tenemos circulación lenta en sentido Palma desde el Pilaría hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenos días.
2: Com dèiem en portada, el temporal a les Balears deixa una víctima mortal a Felanitx, una dona de 67 anys que va perdre la vida ahir ofegada després de caure al carrer quan més plovia i quedar atrapada en els baixos d'un vehicle. La Guàrdia Civil se n'ha fet càrrec de la investigació.
3: L'accident va produir-se a migdia quan la pluja era més abundant. La dona va relliscar i va caure davall un cotxe. No va poder sortir i s'ofegar sense que ningú pogués ajudar-la. Alertats pels veïns, quan arribaren als serveis d'emergència, només van poder certificar la seva mort. La batllessa de Felanitx és Catalina Soler.
6: Molt ben avisat. Havíem alertat, però ja és un... no pot pensar o si pot passar o no. I diu, no serà res, però mira, hem de tenir molt de ment en tot.
3: El consistori va suspendre ahir tots els actes festius previstos a Cascolcos.
2: Un temporal que les Balears va deixar fins a les 8 del vespre, 173 incidents, la majoria d'eixa Mallorca per caiguda d'arbres, inundacions i despreniments. Els bombers de Mallorca, per la seva banda, van intervenir a 85 incidències lleus. Enrique Mas, bon dia.
7: Bon dia. Destaca un rescat d'una persona a Calvià o tancaments de carreteres per caiguda d'arbres. A centenars d'abonats continuen encara sense llum i la zona més malmesa per aquest temporal és Banyalbufar, on les ratxes de vent arribaren als 58 km per hora, Esporles i el Port d'Escanons. Escoltem un dels veïnats de la zona.
8: Les cases, moltes cases han quedat fora teulades, han caigut pins. Un desastre. Hi ha molt de carrers que han caigut pins i no se pot ni arribar a les cases.
7: També ven molt fort a Cap de Pera, on assoliren els 109 km per hora, o la Universitat de les Illes, on les ratxes arribaren als 94 km per hora. El campus de fet s'ha vist malmès per la tempesta, on varen volar plaques solars i tanques. Les classes, no obstant, es reprenen avui amb normalitat. El fort temporal també va assetjar la ciutat esportiva Antoni Ascensió del Reial Mallorca. Hi ha diverses zones inundades, tanques esfondrades. Eduardo Parga és el director del centre d'emergències del U2.
9: Los incidentes, la mayoría están relacionados con caídas de árboles, en total unos 51 o 52 creo que eran, y seguido de pequeñas inundaciones en vía pública y en establecimientos, así como desprendimiento de algún objeto debido a las fuertes rachas de viento que hemos tenido.
7: En referència a les precipitacions, el llevant de Mallorca és on més aigua es va a registrar. Les estacions de l'EMER registraren 70 litres a Manacor o 66 a Llucmajor. Tot i així, algunes estacions de la xarxa i Meteo superen en els 130 litres. A Palma, l'aeroport de Son Sant Joan va registrar més de 200 vols amb retard i 40 cancel·lats.
2: Uns contratemps per meteorologia adversa que també patirien serveis ferroviaris de Mallorca. Avui s'han suspès, de fet, 3 freqüències d'anada i altres 3 de tornada en la línia de metro a causa d'un tall a la catena àrea, l'alçada de Son Sardina, que només ha deixat operativa una de les vies.
7: A l'Hospital de Manacor es va haver de tancar un quiròfan per inundació i es varen suspendre 6 operacions quirúrgiques. Les pitiuses continuen en alerta groga per pluges i tempestes fins a les 8 del matí. A la resta d'illes, l'àvix groc és per fenòmens costers fins a les 3 a Mallorca i fins a les 6 a Menorca.
2: 7 i 51 minuts, un temporal que no alterarà la tornada a les aules. Avui 159.000 alumnes comencen el nou curs. Els estudiants, uns 2.000 menys que l'any passat, atendran les lliçons de 19.200, dos centenars més que el curs anterior. D'aquest darrers, segons la Conselleria d'Educació, al voltant de 14.400 ho faran a centres públics i uns 4.600 concertats. En uns minuts, a les 8, comencen les classes als instituts de secundària. Ens anem en directe a un d'ells, al nou institut Llorenç Villalonga de Palma, ubicat a l'edifici de Sarriera, on es fa el nou batxiller d'excel·lència. Paula Bendito, bon dia. Quin és l'ambient ara mateix?
10: Bon dia, Xisco. Sí, som aquí a les portes de l'edifici de Sarriera, on s'estrena aquest batxiller d'excel·lència, la principal novetat d'aquest curs escolar d'enguany. Aquesta és la seu de Mallorca, però també n'hi ha a Menorca i a Eivissa. L'ambient aquí és relativament tranquil. Són 39 alumnes que pel moment començaran a cursar aquest batxillerat, tot i que no són xifres definitives perquè encara està oberta la matriculació. Hi havia 60 places per aquest primer curs. Veiem aquí a les portes com els alumnes esperen, comencen a parlar tímidament entre ells. Clar, aquí tothom és nou. Hem pogut parlar amb alguns d'ells, com na Nicole.
11: I estic un poc nerviosa, és normal, és el primer dia, primer any, tothom nou per jo, però bé, em fa il·lusió començar una nova etapa i sobretot una manera d'aprendre diferent.
10: Ella ve de Felanitx i avui l'ha acompanyada sa mare, però ens contava que vendrà amb tip normalment fins aquí a Palma. Se desplaçarà per cursar aquest nou programa amb l'expectativa de rebre la millor formació i preparació per a la selectivitat. També ens ho contava aquesta altra alumna, Ayelen.
12: I un poquet de nervis i ganes, sobretot, de veure com és. Espero que ens preparin bé per la selectivitat i he escollit aquest batxiller perquè me pareix una molt bona proposta.
10: Pocs minuts per a la tornada a les aules, Xisco, a l'escola secundària, 7 minuts, concretament a les 9 serà després el torn dels infants de primària.
2: Gràcies, Paula, per aquesta informació en directe i coincidint amb l'inici de curs, també hem de dir que les educadores de les escoletes de 0-3 protesten a totes les illes per demanar millores en educació infantil. Comencen un calendari de mobilitzacions que va arrencar ahir davant el Parlament.
3: Durant la sessió, la xarxa 0-3 i els sindicats Comissions Obreres, Estell i UGT es concentraven davant del Parlament, davant del bloqueig de les patronals del sector en la negociació del conveni autonòmic. I inicien així un calendari de mobilitzacions coincidint amb l'inici de curs. Avui han convocat concentracions a partir de les 7 a Mallorca, Menorca i Eivissa. En el ple, el Consell d'Educació ha dit que obriran expedient a les escoletes que hagin incomplert la normativa després que de la denúncia de la xarxa 03. Antoni Vera.
13: També hi ha hagut certes incidències aquest mes de setembre. I aquí sí que podem actuar, i ho hem fet com toca, en sa llei a sa mà i conforme un procediment reglat a través d'inspecció educativa. I, evidentment, s'obrirà expedient en els centres que hagin incomplert qualque apartat de sa normativa.
2: I el Parlament, amb el suport de PP i l'Esquerra i l'abstenció de Vox, comença a tramitar la limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. Tot això després de prendre en consideració la iniciativa aprovada pel Consell de Mallorca. Escoltam el president insular, Llorenç Galmés.
14: S'establirà un nombre màxim de vehicles de lloguer que puguin circular per la nostra illa, i s'implementarà una taxa amb efectes dissuasius pels vehicles que entrin a Mallorca que no tributin aquí.
2: I el Parlament també es va parar d'altres temes. L'oposició va carregar contra les mesures de contenció turística anunciades per l'executiu. La presidenta va defensar que s'ha iniciat un canvi de tendència.
7: Escolta'm els portaveus de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, i el portaveu socialista, Iago Negreruela.
15: És el juny amb major pressió turística a les Illes Balears d'ençà que tenim dades. A on és la contenció, senyora presidenta?
16: Usted ve aviones, però no ve más turistes, más hoteles, más atascos, más vivienda vacacional. Y no ve, sobre todo, que usted tiene competencias para hacer algo. ¿Usted no ve que hay más turistas?
7: La presidenta, per contra, defensa les mesures de contenció i apunta un canvi de tendència en temporada alta, tot després d'acusar el govern del PSOE d'abandonar les illes. És Margarida Provenç.
17: Aquest creixement en valor i no en volum s'està començant a donar en aquestes illes. Queda camí per fer, però sí, el canvi de tendència ja ha començat.
2: Més qüestions. Les legalitzacions extraordinàries impulsen l'activitat constructora de Balears el primer semestre de l'any, segons dades del Col·legi d'Arquitectes. Suposen un terç del total i aquesta institució alerta que l'efecte distorsiona les dades perquè el nombre d'avisats ha augmentat un 28%, però si s'exclouen aquests expedients extraordinaris, el creixement real de les obres és el molt més moderat, d'un 4%. Totalment insuficient, diuen, per mitigar la manca d'habitatge assequible a l'arxipèlag.
3: Damunt el paper, els unifamiliars creixen un 54% al conjunt de les illes, però la realitat és que sense el decret de legalització, la creació de nous xalets hauria caigut un 11% i fins un 19% en el cas de Mallorca. Pel que fa als plurifamiliars, l'increment al conjunt de les illes és d'un 12%, però continua sent totalment insuficient per donar resposta a la demanda. Bernat Nadal és el degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes.
18: Me preocupa el que la plurifamiliar no acaba d'arrencar. Si el que és el que té la capacitat d'impulsar-lo no li saben els números i el producte final no es encajable en el mercado, que sea un precio asequible, pero que el promotor no pierda dinero, esto seguirá congelado.
3: Els arquitectes demanen un major impuls a la construcció d'habitatges de protecció oficial, una tipologia que, tot i que augmenta, tampoc no és suficient. El president de la demarcació de Mallorca, Joan Sardà, diu que no hi ha producte al mercat per a la classe mitjana.
19: Si no hi ha una bona política de vivienda pública, si no hi ha un gran parc de vivienda pública, passarà el que està passant ara, que és que el producte que antes era el producte de la classe media, hoy en día es un objeto de lujo. Y es importante que el gobierno haga el mayor número posible de viviendas públicas con el presupuesto que tenga, porque si no es imposible revertir el sistema.
2: I avui, Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, des de la Direcció General de Salut Mental recorden la importància de parlar, escoltar, acompanyar i cercar suport davant el patiment emocional i les idees suïcides. De fet, Balears va registrar l'any passat 94 suïcidis consumats, la majoria d'ells en homes. Foren 4 menys que els registrats l'any anterior, mentre el 061 va atendre pràcticament 2.500 cridades per ideacions o intents autolítics. Actualitat esportiva.
7: Enric Mas arriba a líder a la contrarellotge d'avui a la Vuelta, una cronoplana i llarga de 32 quilòmetres entre les localitats del Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera.
20: Sí, tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la Vuelta. Ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric.
7: El ciclista d'Artà surt en un avantatge de 2 minuts i 6 segons sobre el segon, Félix Gall, i 2 minuts i 10 segons sobre el tercer, Primoz Roglic. L'eslové és el favorit en l'etapa d'avui entre els ciclistes que lluiten per la general. El resultat de la contrarellotge donarà pas a la batalla final en els cims de Penyes Blanques demà divendres i Collado de l'Alguacil dissabte. I en bàsquet, la selecció espanyola femenina d'Alba Torrens i Elena Pollo s'enfrontarà a Austràlia en el quart de final del Mundial que es celebra a Berlín. El partit serà a les 9 menys quart i es podrà seguir per Teledeporte.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.

I en els esports en bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrens i Elena Puello s'enfrontarà a Austràlia avui en els quarts de final del Mundial que es celebra a Berlín. El conjunt aussi es va imposar ahir vespre a Itàlia per 80-82. Si Espanya guanya avui, a partir de les 9:15 per Teledeporte, s'enfrontaria als Estats Units o a Hongria, una eliminatòria que es disputarà en hora i mitja. Arribam així a les 10:06, tornem amb més actualitat en el butlletí de les 11:00.

0: Joaquín López Bustamante, Radio 5, Todo Notícies.
1: S'han despertat mullades les fulles del camp del fals veí. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escala.

amb el sarró i la bota a l'esquena, amb un bastó a la mà. Se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures.

I de verdures collides del seu hort. La mula sua, el carro crida, i l'home tanca els ulls i somia, mentre el sol es lleva d'un llit d'alzines enlluernat. Les velletes que pensidetes cap a l'església van caminant,

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Més de 159.000 alumnes han tornat avui a les aules després de l'estiu.
2: Tinc moltes ganes de començar, veure tots els nens.
3: Porque siempre he querido empezar las clases.
4: Conocer a otros compañeros, porque este año no se ha mezclado.
1: Són algunes de les veus dels més petits quan tornen a classe 2 mesos i mig després. Aquesta és una de les notícies del dia en aquest dijous 10 de setembre. Amb José Miguel Blasco, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant més titulars amb Enrique Mas. Mor una dona de 67 anys víctima del temporal.
5: Va perdre la vida fent anit sense ofegar-se com a conseqüència de les intenses pluges que varen afectar especialment a Mallorca. Emergències va atendre 210 incidents, sobretot per caiguda d'arbres i inundacions. Unes 1.400 persones encara romanen sense llum, segons dades del govern.
1: La UIB, una de les afectades.
5: La piscina i les pistes esportives del campus de Palma estan tancades pels danys que també afectaren algunes plaques solars, façanes, finestres i cotxes. Les ratxes de vent arribaren als 94 km per hora i se fa feina amb l'hipòtesi que hi hagués un cap de fibló. Carles Mulet és vicerrector d'Economia, Infraestructura i Campus.
6: Tota la sensació que dones que és un cap de fibló. Per tal com s'han arrebessat arbres, com van sortir volant determinades plaques, etc. I això és la hipòtesi en la que s'està treballant. És molt probable que efectivament fos un cap de fibló. Ara estem esperant també tenir les dades de la pròpia instal·lació de la universitat.
1: La tardor serà més càlida de l'habitual.
5: És la previsió de l'EME que també augura que les precipitacions seran lleugerament inferiors a la mitjana històrica. Això després de l'estiu més càlid de la història, en el qual s'han trencat pràcticament tots els rècords. Maria José Guerrero és la delegada de l'agència a les Balears.
7: De número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de horas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado, número de noches tórridas, también se ha batido récord, aumento del número de noches tropicales, es decir, que ha sido pues un verano, bueno, como el que hemos vivido.
1: Nova dimissió a Son Espases.
5: Natàlia Vallès, directora d'Infermeria de l'Hospital, ha presentat la seva renúncia al càrrec. Segons una carta escrita per ella mateixa, ho va fer per motius personals, ja que passava a residir a una altra comunitat.
1: Detengut el Charlie.
5: Carlos García Roldán ha estat arrestat avui de matí a Catalunya. El líder de l'estafa de Lujo Casa s'amagava a l'habitatge de la seva mare després d'haver fugit de Mallorca i haver estat condemnat a 14 anys de presó per haver estafat més d'un centenar de persones.
1: El Consell de Mallorca farà una auditoria a Tirme.
5: Per esclarir si configurava les tarifes de tractament de residus és una de les conclusions de l'informe de control financer a la concessionària presentat avui per l'equip de govern del ple. Els socialistes exigeixen aturar qualsevol aportació econòmica a l'empresa i dura el tema a la sindicatura de comptes. Rafael Bosch del PP i Catalina Cladera del PSOE.
8: Una empresa li diguin a partir d'ara cobraràs manco, ho has de vestir molt bé. Perquè lo normal és que morduguin els tribunals.
9: Això fa mal olor. Això sona a malversar fons públics. I ara no només hi ha implicat ja el Consell, sinó també el govern balear amb els 50 milions que s'ha hagut d'inventar per l'operació d'importar fent.
1: I en els esports?
5: En ciclisme, Enric Mas afronta avui una etapa clau a la Vuelta, una contrarriotge de 32 quilòmetres en què defensa més de 2 minuts d'avantatge. I en bàsquet, la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello juga avui vespre els quarts de final del Mundial contra Austràlia.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Eivissa, 28 a Palma i a Formentera i 26 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana i durant aquesta tarda a Mallorca i a Menorca fortes ventades i onades de 4 metres d'alçada. Aquesta tarda cel variable amb clars i núvols. A Mallorca no es descarten ruixats de forma feble i ocasional. Demà divendres temps més càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Bufarà vent fluix variable a brises. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació. Us deixem ara en Punt de Fuga.
11: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
1: Molt bon dia, falten 25 minuts per les dues del migdia en aquesta jornada de tornada a les classes per més de 159.000 alumnes a les Illes Balears.
2: Tinc moltes ganes de començar, veure tots els nens,
3: perquè sempre he querido empezar les classes.
4: Conocer a otros compañeros, porque este año nos han mezclado.
1: Anem a veure si aquesta tornada a les classes està tenint incidència en el trànsit, que sol ser habitual. Per saber com s'està circulant, connectam amb la direcció general. Claudia Zavala, bon dia.
12: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontrarán retención en la vía de cintura en sentido András, desde calle Aragón hasta las piscinas de Son Hugo, y en sentido aeropuerto a la altura de Génova y desde Cambalero hasta el enlace con la autopista de Inca. También en la autopista de Inca apreciamos tráfico lento en sentido Palmas desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En el resto de carreteras el tráfico por el momento es normal y sin complicaciones. Es todo por el momento. Buenos días.
1: Gràcies, Clàudia Zavala. Tot en una jornada on hem de lamentar, això sí, la mort d'una dona a Felanitx, ho venim contant en tots els informatius a causa de les intenses pluges que varen caure ahir i que varen afectar molt especialment a Mallorca. El Ràdio Diari Migdia, ja ho diré, ens ho explicaran tot. Abans de res, saludam la nostra companya Paula Bendito. Paula, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia, Xisco.
1: Te va afectar ahir les pluges o no?
13: Vaig arribar justament abans que començàs a ploure fort. Vaig tenir sort, te vaig dir a més que no tenia paraigües, així que sí, ja molta sort.
1: Però bé, després una dutxa i tot arreglat. Ara, a punt de fuga, parlam de salut mental.
11: A punt de fuga, parlam de salut mental.
1: I ho feim una i 37 minuts perquè avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una xacra que cada any lleva la vida d'unes 100 persones a les Illes Balears i unes 4.000 a tot el país. Avui volem parlar sobre això, sobre com ajudar a qui ho està passant malament i per destacar també el paper d'algunes de les entitats que treballen amb aquest tema. Ens acompanyen Joana Serra Roca, que és coordinadora del programa de benestar de Girassol, psicòloga i activista en salut mental. Joana, què tal? Molt bon dia.
14: Molt bon dia.
1: I també és en nosaltres Antonio Franco Conetti, que és agent de suport entre iguals. Bon dia, també.
15: Buenos días.
1: Bé, primer de tot, Joan Antonio, per què és tan important parlar del suïcidi i, sobretot, perquè ara, afortunadament, se comença a parlar una mica més i abans costava una mica?
14: Bé, és una realitat que, com bé heu donat amb les xifres, és una realitat greu, però és una realitat que també se pot començar a prevenir. No se tracta només d'actuar quan una persona arriba a una situació de límit, sinó també poder crear espais on poder parlar amb seguretat i sense tabú de com mos trobam, no? Precisament per evitar que les persones arribin en el límit.
15: Creo que también es importante destacar que los números están para algo. Hablamos de unas 100 muertes por suicidio en lo que llevamos de año, pero 4.000 personas en todo el país. Y es de destacar que cada persona que se suicida hay 20 personas que lo han intentado. Entonces podemos multiplicar los 4 por esas 20 personas, hablamos de miles y miles de personas sufriendo a diario con esta lacra.
1: Clar, això anava a dir perquè de vegades quan parlem del suïcidi només ens centrem en els suïcidis consumats, però hi ha molts altres intents o moltes altres problemàtiques que no sé si és que queden amagades, però pareix que no se tenen en compte. De fet, ahir, per exemple, coneixíem dades del telèfon de l'Esperança del primer semestre, 2.500 telefonades, 66 de les quals eren precisament per temàtica suïcida. No sé si són unes dades que més o manco les teniu controlades, són més de les que pensau o fins i tot menys de les que podíeu preveure.
15: Realmente pienso que son muchas más personas, porque una cosa son las llamadas de personas que están desesperadas en ese momento y buscan algún tipo de consuelo o ayuda a aquellas personas que realmente también están pasándolo muy mal y van quizá aplazándolo, pero su pensamiento sigue estando ahí. Hace falta recursos para poder ayudar a esas personas.
13: Parlar-ne és essencial, no? per la prevenció, perquè no sé si existeix alguna percepció encara de justament el contrari, que si se'n parla pot produir un efecte contagi. Existeix, no? Que és l'important en aquest sentit.
14: Sí, encara existeix un poc aquest mite, no? Mm-hmm. És un dels mites que més mos trobam quan fem les xerrades de sensibilització, que se creu que per encetar aquest meló provocarem que hi hagi persones que s'ho plantegin quan no s'havien plantejat mai, i en realitat és tot el contrari. Se tracta de poder parlar-ne de manera responsable, no? Que les persones que veuen que hi ha algú que ho està passant malament se puguin atrevir a dir: escolta, estàs pensant en fer-te mal? T'has plantejat això? Vols que en parlem? I la resposta que podrem donar davant això sempre serà acompanyar. Acompanyar a cercar ajuda, acompanyar a trobar el que aquella persona pugui necessitar, però amb les dades del telèfon de l'Esperança al final se nota que el que necessitem és ser escoltats, no? Per tant, aquesta és la clau, parlar-ne responsablement.
16: Clar, aquí, Joana, Antoni, aquí hi ha dos factors, per dir-ho de qualque manera. Un, la persona que necessita ser ajudada, i l'altre, l'entorn, família, amics, que moltes vegades, a lo millor, no s'atreveix a donar aquesta passa perquè no sap si farà bé, si creu que l'altre... Sí que creu que l'altre necessita ajuda, però sí creu que li caurà malament que li demani. Llavors, no sé per a quin és més difícil. Si per a la persona que la pateix directament demanar ajuda, o per a l'entorn que sap que passa alguna cosa i no s'atreveix encara a donar aquesta passa.
14: Bueno, crec que la dificultat està en les dues bandes, no? Com bé deies, per una banda, la persona que està patint no voldrà generar malestar, no voldrà preocupar en excés, no voldrà tampoc ser jutjada, no? Ni minimitzada, també, que és un poc la tendència que tenim, que moltes vegades quan veiem algú que ho està passant malament és intentar minimitzar o intentar dir-li: no, però si tens això, tens això altre, tens això... No, és un poc aquesta necessitat de voler canviar l'estat de la persona lo antes possible, de voler solucionar aquest malestar. I potser no se tracta de que nosaltres donem solucions al malestar, sinó simplement que aquella persona el pugui expressar. Això ja és una gran part de la solució, i després, si se considera, anar a cercar els professionals especialitzats.
16: Ja, perquè aquí entenc, Antònia, també que hi ha una feina, no sé si psicològica, però molt de picar pedra, en el sentit del que comentava ara en Joana, no? Potser ells no cerquen una solució immediata, sinó simplement que algú els escolti i que vulgui compartir amb ells el problema, la situació que tenen.
15: Sí, yo he estado en los dos lugares, tanto familiar, amigos, como en mi propio caso, y sí, muchas veces lo que más necesitamos es que se nos escuche, poder hablar del tema, no ocultarlo, y poder ver alguna, no solución quizá, pero sí alguna salida a esa situación en la que estamos viviendo.
13: Animau a les persones que estan passant per un mal moment que demanin ajuda, les persones properes que igual tenen por de no saben com poden reaccionar, però que demanin ajuda, no? que és molt important.
14: Totalment. I sobretot, més que demanar ajuda, perquè a vegades, si s'està tan malament, no se veu ni que hi hagi aquesta possibilitat, sobretot la responsabilitat aquí és de l'entorn. Si tu creus que una persona del teu entorn està patint, li està passant alguna cosa, atreveix-te a preguntar, perquè és l'única manera de començar un camí de recuperació i d'acompanyament. I en el final també acompanyar també és en ajudar a que les persones demanin ajuda.
16: Joana, quina feina feis a Girassol, sobretot com se pot adreçar la gent a vosaltres, que els hi oferiu?
14: Bé, des de Girassol tenim múltiples serveis, concretament en els de benestar emocional acompanyem a persones que conviuen amb malestar emocional o algun diagnòstic de salut mental i a les seves famílies, i també fem una feina important i necessària de sensibilització de la societat, no? Dins aquest tenim un projecte específic de prevenció de suïcidi que va molt adreçat a això, a crear espais de com poder parlar de suïcidi, quins mites hi ha entorn en aquesta realitat, quins recursos existeixen, perquè moltes vegades se'n desconeix fins que ho necessites o fins i tot quan és massa tard. I tenim les xerrades de sensibilització, formació professionals i un programa de formació que se diu Clau D'O, que és precisament per formar a persones de carrer que tinguin certa sensibilitat, que tinguin certa predisposició i els hi faltin eines. Doncs amb aquesta formació tindran aquestes eines.
16: Heu parlat abans, Joana, que hi ha recursos No sé si ens pots explicar quin tipus de recursos se poden adreçar a les persones que estan en aquesta situació, o als entorns també, i sobretot si són suficients, si s'han fet passes, si se necessita més, entenc que inversió per anar augmentant, un poc com està, quina és la situació.
14: Bé, el recurs principal específic d'atenció a la conducta suïcida és el telèfon 024, que se pot utilitzar tant si ets una persona que està patint i estàs tinguent pensaments suïcides, com algú de l'entorn o professional que tingui dubtes de com abordar una situació o de com acompanyar una persona que ho està passant malament. Després hi ha, pues, per suposat, també el telèfon de l'Esperança de Balears, que ara mateix no me sé el número, però que se pot trobar.
13: Ho podem cercar i ho deim.
14: Sí. I en general, bueno, entitats com nosaltres, que sempre tenim les portes obertes a demanar informació, sí, no sé, és un poc...
16: Mira, el telèfon de l'Esperança és el 971-46-11-12 i evidentment està operatiu les 24 hores al dia i tots els dies de l'any.
13: I també tenen un chat online que per les persones, sobretot els joves que no telefonen tant, també tenen aquest recurs per xatejar i demanar ajuda si la necessiten.
16: Jo volia abundar una mica, Joana, Antonio, en aquesta figura de les claus d'or que heu comentat abans, que entenc que és una figura que està oberta un poc a tot. No ha de ser una persona amb un perfil específic o que necessàriament hagi passat per aquesta situació o que tingui qualque familiar, qualque amic, està oberta a tothom. Quin tipus de formació se li dona? Com pot ajudar? Un poc, si vol formar part d'aquest projecte, que és el que ha de fer?
14: Doncs aquesta formació és com tu deies, oberta a tothom, a qualsevol persona que tingui un mínim d'interès en tenir eines per acompanyar dins el seu dia a dia a qualsevol persona que se pugui trobar, que li pugui preocupar. Són tres sessions de dues hores i en aquestes tres sessions parlam d'estigma en salut mental, parlam de com se pot entendre o com s'hauria d'entendre els trastorns de salut mental, no? Què passa abans d'un trastorn de salut mental? Hi ha tot un recorregut de patiment, de malestar, que aquí és on realment podem incidir, podem empatitzar, perquè tothom té mals moments i tothom ho passa malament, no? Llavors és entendre com poder transitar aquest malestar, que ens incomoda molt a vegades trobar-nos malament emocionalment. Tenir eines per entendre aquest malestar, per aprendre a acompanyar, a escoltar sense jutjar, rompre estigma, rompre tabús sobre suïcidi, sobre salut mental i conèixer els recursos que existeixen, que poden ajudar a tornar a crear aquesta comunitat que mos fa falta.
16: Jo volia demanar-vos perquè els darrers anys molts altres personatges públics, esportistes també, per exemple, han parlat molt de salut mental, s'han conegut casos, ara m'ha ven els cables de Simone Biles, una gimnasta dels Estats Units que va ser notícia, a part de per les seves fites, evidentment, per un tema que va tenir de salut mental. Tot això, quan una persona està patint una situació així, ajuda, els hi pots suposar a dir vull donar aquesta passa perquè hi ha un personatge públic que ho ha fet i a lo millor en aquest sentit és positiu. Com ho veus?
15: Bueno, creo que es positivo en general. Si es verdad que si se visualiza en redes sociales como algo de moda puede también tener su parte no tan positiva, pero ver que personas que consideramos ejemplares en algunos aspectos de su vida, que tengan también problemática en salud mental y hagan algo, eso motiva a que las personas del día a día también lo hagamos.
16: Ens estem quedant sense temps, però ara, Antonio, has parlat d'una cosa molt important, que són les xarxes socials. Vos volia demanar una darrera pregunta. Com estan influint les xarxes socials en tot el tema del suïcidi? Perquè poden ser bones en aquest cas, però moltes vegades poden tenir una interpretació diferent, per dir-ho de qualque manera.
14: Pues tant de bo se li canvies el nom, perquè de xarxa social en té més bé poc a dia d'avui, no? Com que se dona una imatge de només triomfa el que està permès que triomfi, no? És a dir, el malestar no hi té lloc dins aquestes xarxes socials. O quan el té d'una manera un poc sesgada i un poc... no sé, bueno, sí, sesgada, no? Llavors, la xarxa social realment és crear una comunitat, no? És sobre que si me falta res puc anar al veïnat a demanar-li...
16: Una xarxa de suport.
14: Exacte, totalment. Llavors, sí, té un impacte bastant sever.
15: Sí, añadiría que es como un arma de doble filo. Tiene una parte positiva, que es normalizar la salud mental, pero también hace que muchas personas crean que es otra cosa diferente, como modas y cosas por el estilo. Entonces, buscar ayuda también a personas especializadas, asociaciones y demás, es muy necesario.
16: I de veure si ens poden quedar amb aquesta part positiva. Antonio, Joana, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquests minuts i esperem que serveixi també per ajudar persones que ho necessitin. Moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
16: Seguim a la 1:51, a punt de fuga, ara per parlar d'aspectes també culturals i per parlar del Festival de Literatura Expandida de Magaluf. Ens escolta ja en aquests moments, a la 1:51, en aquest cas en Miquel Ferrer, que és el propietari de la llibreria Rata Corner, que és el president del Gremi de Llibreters i que és l'impulsor d'aquest festival. Miquel, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia, bé, molt contents d'avui poder presentar aquesta sisena edició d'Esflem.
16: Avui ha presentat aquesta nova edició, més de 30 escriptors, veus de tot el món i una gran varietat d'estils itineraris, des de David Fuequino, Sana Hou, fins a Juan Luis Arzuaga, Carlos Bardem, Nerea Pérez de las Heras o l'Anna Corujo. Novament, el Flem, Miquel, no defrauda i és difícil millorar any rere any, eh?
17: Moltes gràcies. Sí, bé, més que res és com seguim un poc amb aquesta identitat que pensam que té Esflem, que és l'únic festival que pot mesclar un poc, com tu deies ara, un antropòleg amb una escriptora anglesa més indi, amb una autora superbandes, amb un director de cine, amb un músic, no? I que tot això interessi en el públic i que realment visitin Magaluf amb aquestes ganes d'expandir la literatura, de ser un punt de trobada i de difusió de la literatura, que any rere any el públic no defrauda i sempre l'espera amb moltes ganes i nosaltres molt contents i ojalà haguéssim pogut encara ficar més escriptors en aquest cartell, però ja per una qüestió de dies i de programació ha estat impossible, però molt contents amb aquest més de 30 escriptors.
13: Aquesta edició del Festival de Literatura Expandida, no ho han dit, se celebrarà de dia 1 d'octubre fins al dia 4 a Magaluf. Quina és la principal novetat d'enguany?
17: Bé, enguany tenim dues principals novetats. La primera és que canviant d'ubicació, que la gent no s'assusti que seguim a Magaluf i res, molt a prop d'allà on érem, però perquè sigui més còmode, més confortable i per poder expandir un poc més el festival, ens traslladem a Inside Wave Calvià, que està a un minut literalment d'allà on érem, però sí que estem davant la mà i davant d'aquest passeig marítim de Magaluf amb sillot davant i que és espectacular. I després, l'altra novetat d'enguany també és que volem que Flem no només sigui programador de cultura, sinó també generador de cultura, i per això m'he impulsat dues iniciatives, que una és el Premi Flem, el Premi de novel·la Flem Magaluf, que està dotat amb 10.000 euros i que publicarà una novel·la d'un jove escriptor espanyol de menor de 35 anys amb Reservoir Books, i després les residències artístiques que han fet també amb una escriptora de llengua catalana, que és Namar Picó, i una escriptora anglesa, que és Namin Said, que vendran durant 15 dies a Magaluf a poder-se inspirar i a poder avançar amb el seu projecte. I un poquet aquestes són les dues grans novetats d'aquesta sisena edició.
16: Idò, Miquel Ferrer, president del Gremi de Llibreters, i també de fundador Rata Corner, que és l'entitat que organitza aquest Festival de Literatura Expandida a Magaluf. Moltes gràcies i molt bona sort per aquesta nova edició de principis d'octubre.
17: Moltes gràcies a vosaltres i vos espero que vos acosteu un dia en el festival a fer el programa des d'allà. Esteu més que convidats.
16: Gràcies, Miquel. Una ferrada.
11: Punt de fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
16: Seguim a punt de fuga i volem parlar els dijous una mica també de cultura i avui en concret de música, d'actualitat musical, i per això saludam el nostre company Víctor Bejarano, que també és conegut dins el món de la música del DJ com Víctor de H. Víctor, què tal? Com estàs? Bon dia.
18: Molt bon dia, Xisco, què tal? Pues bueno, avui farem un petit repàs per la programació musical de les Balears. Començam per Menorca.

0: Aquest divendres, en el claustre de Maó, tenim a Anna Ferrer, que presenta Pa, un projecte, podríem dir, que mira molt cap a les seves arrels i tradicions.
1: I en canvi, dissabte, Víctor, el grup català Sidonia actuarà al Jazz Bar de Ciutadella dins la seva gira Catalan Graffiti, és el seu primer disc íntegrament en català.
0: Sí, Xisco, i és curiós perquè en una entrevista contaven que Nova York, Los Angeles i Menorca han estat influències per la creació d'aquest àlbum. Tu has estat en alguna d'aquestes ciutats?
1: A Los Angeles no. Les altres, a Maó, Ciutadella, dimana que sí, i Nova York també, recentment, també.
0: I creus que tenen alguna cosa a veure?
1: No ho sé, supos que el panorama musical les unirà.
0: No ho tindria jo molt clar. La veritat és que Sidoní acabava l'entrevista dient que, encara que feien mil voltes, acabaven sempre al Mediterrani. That's what you're coming

0: Menchis, com això que escoltam, a quina illa creus que mos anam?
1: A Eivissa, a la millor.
0: Va, la pregunta era bastant fàcil, efectivament. Anam fins a Eivissa, on la música electrònica torna a ser una de les grans protagonistes d'aquest cap de setmana.
1: Als escenaris troben amb artistes internacionals com David Guetta, Black Coffee, Marco Carola, Fisher o Martin Garrix, entre molt d'altres.
0: M'imagino que coneixes a tots.
1: El primer i en el segon, sobretot. No, en el segon no, en el darrer, en Martin Garrix.
0: Bueno, t'he dit que a Eivissa no només música electrònica. Aquest divendres a Santa Eulària tenim música en directe a la terrassa de l'hotel Rio Mar, amb una proposta centrada en ritmes cubans.
1: I dissabte, crec que a Villa Mercedes, no? Tenim en Paco Fernández, que és un reconegut guitarrista que fusiona sons flamencs i mediterranis.
0: Sí, per tant, podríem dir que hi ha opcions per tothom, no només música electrònica, sinó que també tenim música en directe.
1: I per acabar el nostre recorregut, anem fins a Mallorca amb un nom que aquest dia és especialment protagonista, Relsby.

0: Crec que no necessita massa presentació, no?
1: No, és mallorquí, és un dels artistes espanyols més escoltat fora del país.
0: Demà actuarà a Palma en un concert totalment gratuït davant la catedral. En la seva publicació d'Instagram xerra de reunir entre 50 i 60.000 persones i anima la gent de totes les illes a venir al concert.
1: Bé, la realitat és que aquest cap de setmana en el concert de la patrona es van arribar, ja ho diré, a reunir 30.000 persones. No sé si creus que se superarà aquesta xifra.
0: Jo crec que sí. Tu què opines?
1: No ho sé, haurem d'estar ben atents a veure què passa. Però el concert no serà l'única novetat.
0: Relsby ha anunciat aquests dies que està preparant un nou projecte i ja s'ha avançat una de les seves cançons, Gaviota de Cristal, que escoltam de fons. I aquí hi ha una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció. El mallorquí ha explicat que aquest nou treball està gravat amb un micròfon de 1967, de quan tu ara neixes, no?, més o menys.
1: No, tu t'has de tirar una mica més enfora, als anys 40. Sí.
0: És una manera bastant curiosa de cercar un so diferent, però bueno, per acabar aquest repàs... Avui, a Sala Fits, l'antic Titos, perquè mos entenguem, tenim en Raúl Clyde i un servidor que estaré posant música abans del seu concert. Tenim a venir en jo?
1: Si me convides, sí.
0: Després no vens, eh? Bueno, i si no, dissabte a Sala Moc podrem trobar un so molt més electrònic amb Wally López.
2: No te creuràs lo que m'ha passat. És tan fort. Crec que millor si mos ho imita quan...
0: I fins aquí aquest petit repàs. Ara mos anem amb una recomanació personal. Ells són Negre, un grup de tres mallorquins, més concretament de Santa Maria del Camí. I què millor que un d'ells per proposar-nos una de les seves cançons.
3: Hola a totes i a tots, sóc en Fabi, cantant del grup Negre, i m'agradaria recomanar-vos una cançó del nostre primer disc, que se diu Altre, Monocromies. Espero que vos agradi. Una abraçada.
4: Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria. Són violetes i taronges i altres monocrom...
1: Molt bé, Víctor. Tenim cultura, tenim música per a una bona estona, a més, de la bona.
0: Així és, Xisco, t'agafa la paraula i, com has dit abans, te vens aquesta nit en jo de festa.
1: Vinga.

0: 602.739 llamadas. Como decíamos, tercer año consecutivo de descenso de los suicidios en nuestro país, aunque fallecieron por este motivo 3.808 personas.
1: Y en poco más de 5 minutos el Banco Central Europeo comunicará su decisión sobre los tipos de interés. Atención al bolsillo, se da por descontado que retomará las alzas, lo va a subir un cuarto de punto hasta el 2,5%, el 2,5%. Las bolsas esperan ese anuncio. De momento, David Martínez, Bolsa de Madrid, en verde. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, un verde muy leve en el caso del IBEX 35. Ahora mismo cotiza con avances mínimos después de las fuertes caídas de ayer. El resto de las bolsas europeas incluso coquetean con el negativo a la espera de conocer esa decisión del Banco Central Europeo y de escuchar las palabras de su presidenta, de Christine Lagarde. Esto a medida que el petróleo vuelve a subir con fuerza. El Brent avanza un 2% y supera ya los $103 por barril.
1: Y a partir de 12:30 anuncio que vamos a detenernos en una de las noticias más llamativas, Rosa, de las últimas horas.
3: Sí, la dimisión, ¿no? Exacto, la dimisión de un ingeniero de la compañía Anthropic, uno de los gigantes de la inteligencia artificial, porque asegura que si sigue adelante la carrera por mejorar estos sistemas, la IA puede acabar con la humanidad antes de que termine esta década.
4: This is possibly the most dangerous technology that
3: humanity has ever created. Es posiblemente la tecnología más peligrosa que ha creado la humanidad, ha dicho hoy en una entrevista en Fox News.
1: Ojalá se equivoque, luego lo ampliamos en los deportes, lo contábamos. Marruecos dice, lo dice en campaña electoral, uno de sus ministros, que la final del Mundial 2030 se va a disputar en Casablanca. Alex Pita, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carlos. Sí, y no lo anuncia un cualquiera, ha sido el presidente de la propia Federación Marroquí, Fousi Lika, en un acto, como decías, de la campaña electoral de su partido, Autenticidad y Modernidad. Dice que la final se jugará en el gran estadio Hassan II de Casablanca. Todavía la FIFA no ha hecho pública las sedes, ya está en marcha el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, hoy primeros actos promocionales, y ha hablado de Conrac, uno del frustrado fichaje de Julián Álvarez.
6: Nosotros hemos hecho las cosas bien, se envió una oferta, no hubo contestación, y a partir de ahí se ha ido hablando mucho más de la por la prensa de lo que era la realidad.
5: Bueno, no lo inventamos, ¿no?
1: Pues tres temas que van a copar también la información deportiva, les dejamos ahora con la información territorial en Radio Nacional de España, con todas nuestras emisoras preparadas ya para contarles todo lo que está pasando.
7: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
8: Bon dia, són les 2:10. Més de 159.000 alumnes han tornat avui a les aules després de l'estiu. Són 2.000 estudiants manco que l'any passat. En canvi, hi ha 200 professors més. En total, 19.200 impartiran classes. El batxiller d'excel·lència és la principal novetat d'aquest nou curs escolar que ha arrencat a Mallorca, Menorca i Eivissa. Avui és dijous, 10 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam titulars amb Amador Bausà. Mor una dona de 67 anys víctima del temporal.
9: Va perdre la vida a Felanit, ja no ofegar-se com a conseqüència de les intenses pluges que varen afectar especialment a Mallorca. Emergències va atendre 210 incidents, volíem dir, sobretot per caiguda d'arbres i inundacions. Unes 1.400 persones encara romanen sense llum, segons dades del govern.
8: La tardor serà més càlida de l'habitual.
9: És la previsió de l'AEMET, que també augura que les precipitacions seran lleugerament inferiors a la mitjana històrica. Això després de l'estiu més càlid de la història, en el qual s'han trencat pràcticament tots els rècords.
8: I en els esports?
9: Enric Mas afronta avui una etapa clau a la Vuelta, una contrarrellotge de 32 quilòmetres en què defensa més de 2 minuts d'avantatge. I en bàsquet, la selecció espanyola, amb Alba Torrens i Elena Puello, juga avui vespre als quarts de final del Mundial contra Austràlia.
8: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
10: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Eivissa, 28 a Palma i a Formentera i 26 graus a Maó. Bufa vent moderat de tramuntana i durant aquesta tarda a Mallorca i a Menorca, fortes ventades i onades de 4 metres d'alçada. Aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A Mallorca no es descarten ruixats de forma feble i ocasional. Demà divendres, temps més càlid i estable. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 29 graus a Palma i a Eivissa, 28 a Formentera i 27 graus a Maó. Bufarà vent fluix variable amb brises. És una informació d'AEMET.
8: Ho dèiem en portada, dia de tornada a les aules per a 159.000 alumnes de les Illes. Primera jornada avui del període lectiu d'aquest nou curs de la primària com a secundària i batxiller. Enguany hi ha 2.000 estudiants manco que l'any passat i 200 professors més. En total, 19.200 impartiran classes.
9: El batxiller d'excel·lència és la principal novetat d'aquest nou curs escolar que ha arrencat a Mallorca, Menorca i Eivissa. A Mallorca avui han tornat 126.263 alumnes. A Palma, per exemple, s'ha estrenat el nou Institut Llorenç Villalonga, ubicat a l'edifici de Sarriera. Ho ha fet amb 39 alumnes, tot i que s'havien ofertat 60 places entre les dues línies, Ciències i Tecnologia i Humanitats i Socials. Escoltam alguns dels alumnes que avui començaven una nova etapa amb nervis i, sobretot, il·lusió.
11: Les expectatives que tinc és que me preparin bé per la selectivitat i que hi hagi un bon grup.
12: Passar-m'ho bé i conèixer gent nou i tenir l'oportunitat pues, de millorar i de tenir més nivell.
13: Tots venim d'un mateix institut de Port de Pollença i pues, l'orientadora se'm va acercar a nosaltres dos i ens va dir que hi ha un batxillerat d'excel·lència disponible. Si estem interessats, pues, ens podem apuntar a veure què passa.
9: També els infants de primària han reprès avui la rutina. Els més petits, els de primer, començaven una nova etapa educativa i els més grans es retrobaven amb emoció amb els seus companys.
14: És el teu primer dia de col·le?
15: Sí.
14: Quin curs comences, mem?
15: Primer C.
14: Nerviós?
15: Sí. Tinc moltes ganes de començar.
14: I què és el que tens més ganes?
15: Veure tots els nens.
14: Com estàs? Estàs nerviosa?
15: No, perquè sempre he querido empezar les classes.
16: Conocer a otros compañeros, porque este año nos han mezclado.
8: La presidenta Marga Proens ha inaugurat el curs visitant tres centres escolars de Formentera. Clàudia Marí.
17: Avui, 1.238 alumnes d'Eivissa i Formentera han començat les classes en un curs escolar que ha estat inaugurat per la presidenta balear Marga Proens amb la visita als centres educatius de la Pitiu Samenor. Proens ha fet balanç de la gestió educativa del govern durant la legislatura, destacant que aquest curs comença amb 1.316 docents més a de l'educació pública. Ho explica Marga Proens.
18: Perilles en relació en els cursos 2022-2023 són 960 docents més a Mallorca, 111 més a Menorca, 226 més a Eivissa i 18 docents més aquí a Formentera.
17: Precisament a Formentera, on la triple insularitat dificulta la cobertura de places, la presidenta ha destacat la importància dels professors de difícil i molt difícil cobertura per a començar el curs amb els equips docents al complet. Però ens destaca que el conjunt de les Balears queden 26 places per cobrir i que es farà en els pròxims dies. Parla Marga Proens.
18: Les mesures impulsades per govern després d'haver escoltat les reivindicacions dels docents per afavorir la cobertura de places educatives en els complements de difícil i molt difícil cobertura. En el cas, per exemple, de totes les places aquí a Formentera.
17: Per consolidar el professorat a les PITIUSES, Antoni Vera, el conseller d'Educació, destaca acords com el que es van arribar a fer amb el Consell de Formentera per a la construcció d'habitatges per a docents, algo que no descarta fer també a Eivissa. Parla el conseller d'Educació.
19: A vegades estem en converses en el Consell d'Eivissa també per posar en marxa un projecte també per a habitatges docents, però en aquest sentit encara no el tenim acabat d'enllestir. En els pròxims mesos sí que vos podrem anunciar ja les actuacions que farem específicament.
17: Però ens ha destacat també la inversió en infraestructures educatives durant la legislatura, assegurant que aquest curs s'inicia amb una inversió prevista de més de 40 milions d'euros en 11 projectes d'ampliació a nous instituts.
8: I Menorca comença aquest curs escolar també amb menys alumnes que l'anterior, un descens que en aquest cas però es produeix només als centres públics. A Es Mercadal, la tornada a les aules es viu de manera especial, ja que esperen estrenar el nou col·legi en les properes setmanes. Llorenç Allés.
20: Bon dia. A Es Mercadal, de moment, han canviat el nom de l'escola, que ara es diu Sa Fontassa, però no han canviat d'edifici. El nou està gairebé a punt i esperen poder traslladar-se en unes setmanes amb el curs ja iniciat. Silvana Coll és la directora del centre.
21: Nosaltres tenim tota l'organització del centre feta per al nou edifici. A un edifici que l'espai és molt diferent, llavors, però bueno, ens hem hagut d'adaptar en aquests primers dies i ja veurem com afrontam, si podem continuar amb aquesta organització o l'haurem de tornar a canviar.
20: A Menorca enguany hi ha 12.286 alumnes. Són 273 manco que l'any passat, un descens que es produeix però només als centres públics, ja que els concertats fins i tot guanyen alumnat. Pel que fa al professorat, la plantilla creix en global fins als 1.392, 22 més que l'any passat. Amb totes aquestes xifres i amb les aules ja a punt, així arribaven avui matí alguns alumnes.
0: És el primer dia d'escola i he tornat de les vacances. Jugam i... m'agrada.
20: Sentim també alguns pares i mares, alguns dels quals comptaven els dies per aquesta tornada a les aules.
2: Que teníem moltes ganes tots de tornar i sí, molt contents.
22: Hoy, el primer dia, bien súper contenta.
23: Muy feliz de ver nuevamente sus amigos.
8: Jornada per fer balanç dels danys després de la forta tempesta que hi va afectar les Balears i que deixava un total de 210 incidents, majoritàriament a Mallorca. El més greu, la mort d'una dona de 67 anys que moria ofegada fa la nit després de caure al carrer quan més plovia i quedar atrapada en els baixos d'un vehicle. L'Ajuntament ha decretat 24 hores de dol oficial. Aina Escandell, bon dia.
24: Bon dia. Hores d'ara, les tasques dels equips d'emergència es concentren al port d'Escanonja, una de les zones més afectades de la Serra de Tramuntana. A Banyalbufar, les ratxes assoliren els 158 km per hora, arrabassant arbres, teulades i torres elèctriques. Escoltam els veïns.
25: Pensábamos que se llevaba la casa. Y en el momento que cerraba las ventanas, también pinos de aquí al lado también cayeron y fue un desastre. La luna del coche todo golpeada de las tejas.
26: Unas ráfagas de viento fortísimo, pero no había visto un viento tan fuerte en mi vida.
27: Ara fent i això. Però, vamos, sí, la carretera està tot fet un desastre.
24: De fet, d'aquesta hora encara hi ha 1.400 abonats sense llum. Tot el nucli urbà de Banyalbufar continua sense corrent, així com algunes urbanitzacions de Valldemossa o d'Ellà. I el gran nombre d'arbres caiguts està dificultant, a més, que els tècnics d'Endesa puguin fer les reparacions pertinents. Toni Bernat és el cap del Servei d'Operacions d'Emergències.
28: I estan fent feina sobretot a 8 línies de mitja tensió, que són les que alimenten a Banyalbufar, i la part d'Esport d'Escanonja mirarem a veure si, com tardaran un poc més, mirarem de posar grups electrògens per poder donar corrent a les vivendes.
24: Les pluges varen ser més intenses al sud i llevant de l'illa amb acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat segons la xarxa IBMeteo. Fins a les 4 de l'hora baixa, bona part de Mallorca continua en alerta groga per fenòmens costaners, una alerta que Menorca se mantindrà fins a les 6 de l'hora baixa.
8: I després del temporal, si han patit danys als nostres habitatges o vehicles, toca reclamar a les asseguradores. La recomanació és fer-ho el més aviat millor. En el cas de fenòmens meteorològics extraordinaris, se'n fa càrrec al Consorci de Compensació d'Assegurances, però sempre hem de reclamar prèviament a les assegurances particulars.
9: És important guardar tot el material que estigui romput o deteriorat fins que arribi el pèrit. I per no tenir problemes amb la indemnització, és fonamental recopilar totes les proves possibles, fer fotografies i vídeos dels danys, especialment si són productes peribles, com en el cas dels aliments o objectes que es puguin podrir. A més, s'han de guardar sempre les factures de qualsevol despesa urgent. Alfonso Rodríguez és president de l'Associació de Consumidors Consubal.
29: Fundamental, efectivamente, hacer fotos. Si hemos tenido que comprar algo urgente o alguna reparación urgente, pues aportar la factura. Pero en el caso de pues este tipo de tormenta y este tipo de situaciones, siempre es el consorcio el que se hace cargo.
8: I al campus de Palma de la Universitat de les Illes Balears ha reprès avui les classes amb normalitat després dels danys materials que va deixar la tempesta. La piscina i les pistes esportives estan tancades pels danys que també afectaren algunes plaques solars, façanes, finestres i cotxes. Les ratxes de vent arribaren als 94 km per hora i se fa feina amb l'hipòtesi que hi hagués un cap de fibló. Carles Molet és vicerrector d'Economia, Infraestructures i Campus.
30: Tota la sensació que dones que és un cap de fibló. Per tal com s'han arrabassat arbres, com van sortir volant determinades plaques, etc. I això és la hipòtesi en la que s'està treballant. És molt probable que efectivament fos un cap de fibló. Ara estem esperant també tenir les dades de la pròpia instal·lació de la universitat.
8: I a tot això, la tardor serà més càlida de l'habitual i registrarà una quantitat normal de precipitacions que ens concentraran els mesos de setembre i octubre. És la previsió de l'AEMET, que avui ha certificat que aquest estiu ha estat el més càlid des que hi ha registres.
24: La temperatura mitjana a tot l'arxipèlag ha superat els 27 graus. Això són 3 graus per sobre de la mitjana. Es tracta del nou estiu consecutiu en què la temperatura mitjana supera el registre històric. La delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha enumerat tots els rècords que s'han batut aquest estiu.
31: De número de días cálidos, de número de días muy cálidos, de número de olas de calor, temperatura máxima en un día, temperatura mínima alta, también esas noches bochornosas que hemos pasado, número de noches tórridas, también se ha batido récord, aumento del número de noches tropicales, es decir, que ha sido pues un verano, bueno, como el que hemos vivido.
8: Carlos García Roldán, més conegut com el Charlie, ha estat detingut avui de matí a Catalunya. El líder de l'estafa de l'Ujo Casa ha estat arrestat a l'habitatge de la seva mare, on s'amagava després d'haver fugit de Mallorca en haver estat condemnat a 14 anys de presó per estafar més d'un centenar de persones.
9: L'Audiència de Palma havia decretat una ordre de recerca i captura en no presentar-se el passat mes de desembre al requeriment judicial corresponent. El tribunal considera aprovat que liderava una xarxa criminal que ofertava de forma massiva habitatges per als quals no disposava de sòl en condicions ni llicències, ni finançament, ni garanties.
8: I detinguts tres presumptes patrons d'una pastera a Eivissa. Dos d'ells es troben en presó provisional.
24: Se'ls acusa dels delictes de tràfic d'éssers humans contra els drets dels ciutadans estrangers, afavoriment de la immigració il·legal i també del robatori d'una embarcació. A més, a un també se li ha imputat un delicte de resistència a l'autoritat, tot això per patronejar una embarcació utilitzada pel trànsit il·legal de persones amb destinació a les Pitiüses. La pastera, a bord de la qual viatjaven 22 immigrants en situació irregular, era una llanxa d'esbarjo que havia estat robada prèviament a la zona de Talamanca.
8: I el govern reclama lleialtat al govern d'Espanya després del coneixement d'un informe del CNI sobre la immigració irregular a les Balears.
9: El director general d'immigració del govern ha acusat Pedro Sánchez de no facilitar a l'executiu balear els documents del Centre Nacional d'Intel·ligència i ha reclamat lleialtat institucional davant l'augment de la ruta de pasteres a les illes des d'Algèria. Manuel Pavón ha considerat d'extrema gravetat que una comunitat autònoma no disposi d'informació sobre possibles increments de les arribades irregulars al seu territori.
1: Estamos viendo cómo cada día aparecen cadáveres en nuestras costas. Estamos ante un auténtico cementerio. Y los informes que se han hecho públicos demuestran que Sánchez lo sabe, que Marlaska lo sabe y que el delegado de gobierno lo sabe. Y que no están haciendo nada, tanto por Ceuta como por la ruta de inmigración irregular en nuestras islas. Los ciudadanos ceutí y los ciudadanos de Baleares no nos merecemos este gobierno. Nos merecemos lealtad institucional, que nos digan la verdad y que nos dejen de mentir.
8: Més coses. Nova dimissió a l'equip directiu de Son Espases. Natàlia Vallès, directora d'infermeria de l'hospital, ha presentat la renúncia al càrrec.
24: Un fet que es produeix dies després de les protagonitzades per altres càrrecs del mateix centre, com el ja exdirector de gestió i serveis generals, José Antonio Vicedo, o la exresponsable de comunicació, Sabrina Vidal, qui va denunciar un suposat cas d'assetjament laboral. Segons una carta escrita per Vallès, la seva dimissió és per motius personals, ja que passarà a residir a una altra comunitat.
8: Encara en matèria de salut, l'Hospital de Can Mises tindrà un segon aparell de ressonància magnètica l'any que ve.
9: La inversió serà d'1.300.000 euros i permetrà l'adquisició d'una tecnologia de darrera generació i l'obra per a la seva instal·lació en un espai de 150 metres quadrats. El primer semestre de l'any, l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera va dur a terme 5.258 ressonàncies magnètiques. Escoltam la consellera de Salut, Manuela García.
3: Se utiliza fundamentalmente en oncología y se utiliza muchísimo en neurología, ¿no? Aparte de músculo esquelético, que son, también se puede emplear, pero sobre todo neurología y oncología.
8: I el Consell de Mallorca farà una auditoria a Tirme per esclarir si configura bé les tarifes de tractament de residus. És una de les conclusions de l'informe de control financer a la concessionària presentat avui per l'equip de govern al ple. Els socialistes exigeixen aturar qualsevol aportació econòmica a l'empresa i dur el tema a la sindicatura de comptes.
24: Tot això arran de l'informe elaborat per la interventora general del Consell que qüestiona el model tarifari de Tirme, alerta de la rendibilitat estratosfèrica, diu, de la concessionària i del prejudici econòmic per la institució. El Consell ha destinat 103 milions d'euros a aquesta legislatura, Tirme, perquè no incrementi les tarifes. Abans de prendre una decisió al respecte, el conseller d'Hisenda anuncia que demanarà un informe jurídic i una auditoria a Rafael Bosch.
4: I consideraria del tot punt imprudent no tenir un sòlid informe jurídic i una auditoria més àmplia abans d'afrontar aquest problema, que una empresa li diguin a partir d'ara cobraràs manco, ho has de vestir molt bé. Perquè lo normal és que morduguin els tribunals. Si no ha fet res més que complir el contracte que va firmar.
24: Els socialistes exigeixen frenar immediatament la modificació de les tarifes i congelar també els 41 milions extra portats pel conseller Tirme el passat mes de juliol per aconseguir que l'empresa rebaixés les tarifes un 10%. La portaveu demana que intervengui la sindicatura de comptes. És la portaveu Catalina Cladera.
5: Hauríem d'aturar l'expedient, revisar tot això i després procedir a modificar la tarifa i, evidentment, veure si toca o no toca donar diners a Tirme. I això fa mal olor. Això fa mal olor. Això sona a malversar fons públics. I ara no només hi ha implicat ja el Consell, sinó també el govern balear amb els 50 milions que s'ha hagut d'inventar per l'operació d'importar fent.
8: Temps ara per la informació esportiva.
9: En ciclisme, molt pendents avui de la Vuelta. Enric Mas arriba líder a la contrarrellotge, una etapa plana i llarga de 32 quilòmetres entre les localitats de El Puerto de Santa María i Jerez de la Frontera.
6: Sí, tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la Vuelta. Ya sabéis lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric.
9: El ciclista d'Artà serà el darrer en sortir quan quedin 5 minuts per a les 5 de l'hora baixa. Ho farà amb un avantatge de 2 minuts i 6 segons sobre el segon classificat, Félix Gall, i 2 minuts i 10 segons sobre el tercer, Primoz Roglic. L'eslovè és el favorit en l'etapa d'avui entre els ciclistes que lluiten per la general. El resultat de la contrarrellotge donarà pas a la batalla final en els cims de Peñas Blanques demà divendres i Collado del Alguacil dissabte. I amb més qüestions, en bàsquet de la selecció espanyola femenina d'Alba Torrents i Elena Puello s'enfrontarà a Austràlia en els quarts de final del Mundial que se celebra a Berlín. El partit serà a les 9 menys quart i es podrà seguir per Teledeporte. Qui guanyi aquest partit jugarà les semifinals contra els Estats Units.
8: I a la cultura, avui parlam del Festival de Literatura Expandida de Magaluf.
24: El 4 d'octubre, Magaluf s'omplirà de reconegudíssims autors internacionals, nacionals i locals. Els llibres seran els protagonistes, però també la música en directe o les ja famoses Secrets Room. Miquel Ferrer és el propietari de la llibreria Rata Corner, impulsor d'aquest festival.
7: Seguim un poc amb aquesta identitat que pensam que té Flem, que és l'únic festival que pot mesclar un poc, com tu deies ara, un antropòleg amb una escriptora anglesa més indi, amb una autora superbandes, amb un director de cine, amb un músic, no? I que tot això interessi al públic i que realment visiti Magaluf amb aquestes ganes d'expandir la literatura, de ser un punt de trobada i de difusió de la literatura.
24: Guanya el Flem s'inaugurarà amb un concert de Rodrigo Cuevas. També hi haurà Maria Hein, que se'n diu de fons. 22
8: i els anys mos passaven. I amb l'artista Falanichero deixant per avui, la informació local torna en el butlletí de les 4.

0: L'Ajuntament de Palma ha presentat avui la nova programació dels casals de barri de ciutat, una oferta que inclou noves activitats i amplia la capacitat en més de 600 places. El primer trimestre del nou curs dels casals oferirà 266 activitats amb 4.606 places, un augment respecte a l'any anterior que varen ser de 3.969. La regidora de Participació Ciutadana a Cort, Lourdes Roca, ha destacat que estan oferint el màxim que permet el contracte actual.
1: Amb aquesta programació estem arribant en el màxim que permet actualment el contracte del Servei d'Activitats Educatives i Culturals i de Dinamització dels Casals de Barri. Això vol dir que dins el marc actual estem oferint el màxim nombre d'activitats i places possibles.
0: Entre les novetats d'aquest primer trimestre podem trobar informàtica, comunicació a internet, ball de bot, brodat creatiu o curiositats astronòmiques, entre altres activitats. La informació sobre inscripcions es publicarà avui mateix a la pàgina web dels Casals de Barri i també es podrà consultar presencialment els casals que avui obrin a les 4:30 per donar informació. Les inscripcions es realitzaran els dies 16 i 17 de la setmana que ve, depenent de cada casal. I amb més qüestions, SATSE ha exigit a la consellera de Salut, Manuela García, el cessament immediat de Cristina Granados com a directora gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, en considerant la situació insostenible tant pel que fa a la gestió del centre com a les condicions en què treballen les professionals. El sindicat ha assenyalat que aquesta petició arriba després d'haver conegut la dimissió de la directora d'infermeria, Natàlia Vallès. Això és tot per ara. Nosaltres tornarem amb més informació d'aquí una hora al butlletí de les 5 de l'hora baixa.